entusiasme, organització, intel·ligència. Ho necessitarem tot.